0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio. Escuchábamos al técnico del Real Mallorca, Luis García. El del Centre Sport Sabadell, Ferran Costa, tiene claro cómo es el conjunto isleño y sus virtudes.
1: Bé, doncs rival que és capaç de generar vendes per valor de 60 milions, em sembla que ha fet aquesta temporada. Ja parla de la magnitud, doncs, de l'entitat. Ha estat moltes temporades consecutives a primera divisió i ja no és el que ha generat en vendes, sinó el que ha mantingut i el que ha incorporat. Com tu bé dius, una plantilla que podria perfectament ser de primera divisió. Si mirem les seves alineacions, doncs veiem que hi ha més jugadors que estan jugant a primera divisió que no pas que no, ja no només els que juguen d'inici, sinó a les finestres de substitució també. Però bueno, sabem el que fan, fan moltíssimes coses bé, tenen una proposta molt combinativa, amb molts jugadors de talent, de bon peu, amb gent per dins que té bona capacitat d'associació, que és complicat fer-li perdre pilotes, gent a dalt molt ràpida, amb un contra un, també amb capacitat de pilota aturada, amb molt bons llançadors i gent que va molt bé. Doncs és un equip que té moltíssims arguments, moltes armes, molta capacitat. El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho, doncs, per la via ràpida, o com a mínim lluitar-ho. I nosaltres afrontem el partit, doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri, o sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses, però un cop més, doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir una setmana més. Jo confio en que ho podrem fer. Ens costarà molta feina, i a seguir donant passes endavant en el nostre model.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. ¿Estás?